Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 55%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 64%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: We're going to dance.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 62%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 64%.

Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. El 112 ha rebut...

0: rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no baixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per incompliment seran de 200 euros. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.
1: Esports.
2: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili i a la tanda de penals el cinquè i definitiu partit a la final després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia. El tercer partit de la final demà al vespre els blaugrana tindran una nova oportunitat. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0, Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana, Croàcia guanya per 1-0 el Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0.
0: Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí, litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia entre els 36 i els 38 graus. Puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 8 del matí, comencem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés dels Diputats per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre, José Luis Ábalos, i del cas Zapatero, Sánchez s'ha defensat.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 60%. 1, 2, 3, 4.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Bon dia, són les 9. Pedro Sánchez compareix d'aquí a uns minuts al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP, en canvi, ja dona per fet que no serviran de res. Una compareixença que seguirem en directe íntegrament aquí a 3Cat Info. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla de Sant Joan per més de 5.000 incidents. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos fins la mitjanit, cap de greu, per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. En clau internacional, Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quantitats que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. I en cultura, l'èxit dels booktokers és tan gran que ja hi ha la primera agència que el representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres. Titulars d'esports.
1: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili a la tanda de penals al cinquè i definitiu partit de la final, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del Club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia. El tercer partit de la final demà al vespre, els blaugrana tindran una nova oportunitat. I el Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0, Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana, Croàcia guanya per 1-0 al Panamà i Colòmbia derrota la República Democràtica del Congo per 1-0 també.
0: I pel que fa al temps, esperem un Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intens al migdia entre els 36 i 38 graus i puntualment els 40. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor.
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 57%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme

Diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, al Prat Rodó. T'hi esperem.

Pedro Sánchez assumeix al Congrés la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció i defensa, en canvi, la innocència de l'expresident Zapatero i de la seva família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. Els bombers han fet 1.400 serveis aquesta nit de Sant Joan sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana per incendis urbans de contenidors i petits focs de vegetació. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla per més de 5.000 incidències. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí a la Sénia, al Montsià. El foc ja està estabilitzat, afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementa les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.

0: Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria de franc. Arrenca Valls, la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller. Està previst que la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls intentin descarregar les seves primeres construccions de gamma extra de la temporada. L'èxit dels booktokers és tan gran que ja hi ha la primera agència que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres. En esports, l'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga després de 29 anys. Els igualadins superen el Liceo a domicili i a la tanda de penals, el cinquè i definitiu partit de la final després de l'empat a dos al final dels 50 minuts i de la pròrroga. Aquest és el sisè títol de la història del club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la final. Demà al vespre els blaugranes tindran una nova oportunitat per assolir aquest títol. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0. Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 30%.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que

0: Pedro Sánchez assumeix la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció i defensa la innocència de l'expresident Zapatero i de la seva família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. I Junts, per la seva banda, ha proposat a Sánchez que s'aparti del càrrec i que el Congrés nomeni un nou president. Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. A Barcelona ciutat, 90.000 persones han passat la nit a les platges en una revetlla en què hi ha hagut 11 detencions, una de les quals per un apunyalament a la platja de la Mar Vella, amb pronòstic menys greu. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí a la Sénia, al Montsià. El foc ja està estabilitzat, afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. Arrenca a Valls la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller. Està previst que la Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls intentin descarregar les seves primeres construccions de gamma extra de la temporada. L'èxit dels Book Talkers és tan gran que ja hi ha la primera agència a l'estat que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre a València al Palau si no vol dir adéu a la Lliga CB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix campions. Si el triomf acaba sent blaugrana, dissabte hi hauria un partit de desempat a València. Aquest partit començarà a les 8 i el podeu seguir a la transmissió que en farem a l'antena de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol jugats aquesta matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. El Barça de futbol sala tindrà demà una nova oportunitat per guanyar el títol de Lliga després de perdre ahir el tercer partit de la final amb el Pozo de Murcia per 5-4. Els de Javi Rodríguez, tot i això, continuen dominant la final per 2-1. I el temps fins al migdia, el sol i la calitja seran protagonistes a la tarda també, però les nuvolades poden ser presents al Pirineu i Prepirineu. I al Pirineu no es descarten alguns ruixats. La temporada...
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 21%.

ticket, please. Love and mercy, everybody.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la 6a edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

El cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric a negreta, et pinto el paisatge,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença de la presidenta espanyola de la compareixença del Congrés dels Diputats Pedro Sánchez de portar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat executivament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre coneixeruts de la losa del seu assessor José Coldo García Sánchez. També nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i s'estratifica la seva confiança en l'exvicepresident al seu absolut que és la presó. Identifica les actuals acusacions infundades contra les seves opcions i el seu firma per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez de Feijó, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat, de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home d'un noi de 17 anys sigut acusat d'entropellar mortalment el conductor d'un businet en un camí al nom de la Nacional 230 a Torre Ferrera durant la servellada de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CNN de fons policials, el menor que enduia un vehicle i el sense que al medi a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 8:45 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat ADIF, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa o Faixa, avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Rescat Info.
1: Són les 3. Dotze dotacions terrestres i dos helicòpters dels bombers treballen a aquesta hora en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc és a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera BB-U341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. Avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat a les persones que són a dins. També des de fa poca estona està actiu un foc a la zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i ho proposa Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè li agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat, mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, a la comarca del Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Gran Diada Castellera de Sant Joan, a Valls, la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls es carreguen grans construccions, com per exemple el 4 de 9 net. I Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles, per un apunyalament a la platja.
0: Esports.
1: De l'actualitat esportiva destaca que el Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre al València al Palau si no vol acomiadar-se de la Lliga ACB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix ja campions. A les 8 del vespre, Barça-València, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia. I del temps, tarda amb sol, amb nuvolades, que també poden ser presents al Pirineu i Prepirineu, i també al Pirineu no es descarta en cap cas que arribi algun ruixat. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte ahir, tret de les comarques gironines. Una calor que, això sí, es mantindrà intensa els pròxims dies.
0: Rescat Info.
1: Què tal? Bona tarda. Passen 3 minuts de les 3 del migdia. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar el més destacat d'aquest dimecres, Diada de Sant Joan, 24 de juny del 2026. Hem de començar parlant dels incendis perquè hi ha 19 dotacions terrestres i 3 helicòpters dels bombers que treballen ara mateix en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. El foc s'ha iniciat a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera BB-1341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. El foc avança en direcció contrària al càmping. Tot i això, s'ha confinat les persones que són a dins i també les d'un restaurant a tocar de la zona. Carlos.
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus. I una humitat del 19%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Trescat Info. En punt les 4 de la tarda. Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze, Safaja al Moianès per la proximitat de l'incendi que creme a prop del poble. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris treballen en l'extinció del foc. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos d'Avalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trampes de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes una altra persona del PSOE. El president espanyol ho descarta mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Begoña Gómez haurà d'entregar aquesta tarda el seu passaport, tot i el recurs presentat en contra de les mesures cautelars imposades pel jutge Peinado. A més de la retirada del passaport, també se li prohibeix sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents importants. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre la Guàrdia Urbana de Barcelona han arrestat una desena, una d'elles per un apunyalament a la platja. Diada castellera de Sant Joan històrica. A Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de nou net. Creix l'èxit de Book Talkers i ja hi ha la primera agència a l'Estat que el representa cada vegada. Hi ha més editorials que, per promocionar els seus llibres, aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok.
1: Esports.
0: Marcos García, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. El Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València al Palau per no acomiadar-se de la Lliga CB a les 8 del vespre. Barça-València, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial Masculí de Futbol. Partits a les 9 del vespre per tancar el grup B, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per a la propera temporada. L'equip oficial Ducati serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
0: Tarda de Sant Joan assolellada i càlida, tot i que les temperatures han baixat 1 o 2 graus respecte ahir, tret de les comarques de Girona, on han pujat algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no es descarta algun ruixat. La calor afluixarà una mica els propers dies.
1: Trescat Info.
0: 4 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Com us deia, en Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze, Safaja al Moianès per la proximitat de l'incendi que creme a prop de la localitat. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 25 dotacions terrestres.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 22%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze Safaja al Moianès per la proximitat de l'incendi que crema a prop del poble. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest foc. Estem pendents que d'aquí uns minuts hi hagi una compareixença dels bombers. Tan bon punt comenci, la podreu seguir en directe a 3Cat Info. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Begoña Gómez haurà d'entregar aquesta tarda el seu passaport, tot i el recurs presentat en contra de les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado. A més de la retirada del passaport, també se li prohibeix sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. I deixem enrere una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles per un apunyalament a la platja. I Diada Castellera de Sant Joan històrica, a Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València al Palau per no acomiadar-se de la Lliga CB. A les 8, Barça-València, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, partits de les 9 del vespre, de per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. I en MotoGP, Marc Márquez ja té company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
1: I pel que fa al temps, tarda de Sant Joan assolellada i càlida, tot i que les temperatures han baixat 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona, on han pujat. Algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no es descarta algun ruixat. La calor afluixarà una mica els pròxims dies.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc hauria començat a la carretera que uneix Sant Feliu de Codines i Centelles per sobre del càmping L'Illa. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze i Protecció Civil ha demanat a la població que es quedi a casa.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 23%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Rescat Info.
1: En punt les 6 de la tarda. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es manté la circulació tranquil·la a les carreteres. En canvi, tres incidències a la infraestructura de DIF encara donen problemes als trens de Rodalies, interrompudes R2, R2 Nord i Sud i R11 entre Granollers Centre i Barcelona Sants. Es fa servei alternatiu per carretera. R4 circula per via única entre Fabre Puig i Montcada bifurcació i l'R3 interrompuda en tot el seu recorregut. Es fa servei per carretera entre Fabre Puig i la Tor de Querol.
1: Incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc cap a aquesta població que continua confinada de manera preventiva. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos. Ábalos i Leyde, al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes. Un altre nom del PSOE, el president espanyol, ho ha descartat del tot. El preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa poc més de $73. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. Es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta després que Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, hagi acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. I Diada Castellera de Sant Joan Històric, a Valls han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
0: Esports.
1: Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda a les 8. Barça-València, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València, al Palau, per no acomiadar-se de la Lliga ACB. El Mundial de Futbol, partits a les 9 del vespre per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà. A la mitjanit el grup C, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. I al Mundial de MotoGP, Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez la temporada vinent a l'equip oficial Ducati. Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
1: Últim dia de l'onada de calor màximes que han tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre a ponent. Tarda de Sant Joan amb alguns ruixats puntuals al Pirineu i Prepirineu. La calor fluixarà una mica els pròxims dies. Dijous, temps molt semblant, amb cel entrinyat per núvols prims i alguna nuvolada de tarda.
0: Trescat Info.
1: 6 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus. I una humitat del 22%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar.

0: info. Bona tarda, són les 7. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Alguns trams congestionants a la C31 i la C65 entre Platja d'Aro i Santa Cristina, direcció Girona, l'AP7 amb lentitud a Sant Celoni i en sentit sud, l'autopista del Maresme amb intensitat del Masnou a Montgat en direcció Barcelona. I ara mateix tres incidències a la infraestructura de DIF continuen provocant complicacions a diverses línies de Rodalies.
0: L'incendi forestal a Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc cap a aquesta població que continua confinada de manera preventiva. El foc hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles. Begoña Gómez ha entregat aquesta tarda el passaport al jutge Peinado, tal com li va imposar com a mesura cautelar. La dona del president espanyol Pedro Sánchez ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció. Li torna a reclamar que convoqui eleccions. Això mentre Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Els Estats Units anuncien la represa de les converses tècniques amb l'Iran a partir de dilluns vinent a Suïssa per abordar la segona fase de les negociacions centrades en el programa nuclear de la República Islàmica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que l'estret d'Hormuz ha de mantenir-se obert, lliure de peatges, malgrat la intenció de les autoritats de Teheran d'aplicar un peatge. Això mentre el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra, el barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa a poc més de $73. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu era de $72.50. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera. El Segrià va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu.
2: Esports.
3: A partir de les 8 es juga el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, el segon al Palau Blaugrana, i que arriba amb l'obligació per als de Xavi Pascual de guanyar per allargar l'eliminatòria fins al cinquè definitiu partit que jugaria aleshores a València. És que els valencians dominen la sèrie per dues victòries a una. Aquest Barça-València, com dèiem, a partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, a partir de les 9 del vespre, partits per tancar el grup B, el Bòsnia-Qatar i el Suïssa-Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I al Mundial de MotoGP, Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
0: I pel que fa al temps, últim dia de l'onada de calor, amb màximes que han tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre a Ponent. Tarda de Sant Joan amb algun...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 24%.
7: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

La Calons comença a inundar. Molta gent està ja preparada amb els seus flamants ventiladors de sostre amb llum incorporada per alleugerir l'aixafogor i enganyar el termòmetre. Amb la canícula arriben els concerts, les sortides a la platja, refrescar-se a la piscina, fer aquell gelat fresc a mitja tarda. I ben aviat Sant Joan i les revetlles. En una paraula, començar a viure l'estiu. Ara el que comencem és una nova edició de l'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus dels que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana, com anirem les pròximes hores i dies, i ens il·lustrarà amb un tema de ciència. A la secció tindrem en Ricardo Mejía amb un nou almanac del cinema. La Marta Rubia, de nou des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble els pròxims dies. I el tema del dia va dedicat a la productora República de Guerrilla, en conversa amb el que mou, amb el que remena els fils d'aquesta empresa cultural Arbúcies a l'ombra de la figura d'en Quim Masferrer. David Grau ens descobrirà com s'ha anat transformant i quins projectes encaren en un futur proper. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: ja sé que és com un atracament, però ens podem improvisar un tema ara abans d'acabar.
1: Jo no he portat la guitarra, per tant, sereu vosaltres dos.
2: Va, vinga, no sé.

0: bravo.
1: Cim-pum.
0: Molt bé.
2: Que són els follets. Que...
0: Tenim una mica de públic de plàstic aquí al darrere.
3: Amics i residents, us donem la veu.

0: Comencem edició de l'Amics i Residents, comencem edició, com sempre, aquesta edició 822. Ja en portem 822 i ja estem a la part final d'aquesta temporada, això ja s'acaba, tenim el mes de juliol ja a tocar. I avui, parlant d'això, d'estiu, tenim aquí amb nosaltres el nostre meteoròleg, Xavi Soler, bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, com sempre, encantat de ser aquí amb tots vosaltres.
0: No sé, els meteoròlegs entomen la calor d'alguna manera especial, sabent de què va el tema, o com la resta dels mortals?
1: Els meteoròlegs tenim un problema, que quan fem la previsió, i sempre ens agrada mirar com tothom més enllà, què acabarà fent, i fins i tot a alguns els agrada fer ser els primers a dir les coses, però això té una contrapartida important, que si tu veus una calorada, dius, doncs, m'espero una miqueta anunciar-la per veure si es compleix, perquè el que no li agrada la calor, dius, m'espero, el que vol dir que t'esperis no vol dir que deixarà de complir-se, perquè tu ja l'estàs veient, però dius, sempre tens aquella possibilitat, l'esperança, gràcies, de dir, no es complirà, perquè els models segurament en l'últim moment canviaran, però no, en aquest cas, i ja ho parlem tot seguit, veuràs que els models sembla que no s'equivocaran.
0: Prima Motor patrocina la Meteo. Xavi, ja ho saps?
1: Doncs sí, pensava que m'ho preguntaries, però veig que ja t'ha...
0: Sí, ja estem al cas, que és l'espai de la Meteo. És una gentilesa de Prima Motor. Entrem en matèria. Doncs anem a fer un repàs del que ha estat la prèvia fins ara de la Meteo.
1: Una prèvia que, com tot o tothom més aviat deu haver deduït, ve encarcelada per aquesta calor. No és una calor excessiva, no és una calor de rècord, ni molt menys la que hem tingut aquesta setmana, però sí una calor que correspondria més o menys cap a 3-4 setmanes més endavant, és a dir, una calor més típica del ple estiu, per dir-ho d'alguna manera, perquè hem tingut temperatures que pràcticament no han baixat en tota la setmana, temperatures màximes dels 31 graus, per exemple, ahir 30,7, abans d'ahir 31,7, ho estic llegint directament de la taula de dades. El dimecres 31,9, el dimarts 31,7, el dilluns 31,4. En fi, en definitiva, sí. Entre 31 i 32 cada dia no hi ha hagut manera de baixar el termòmetre. És veritat que no s'han assolit ben bé els 32, però temperatures prou altes per ser aquest mes de juny. I, evidentment, sense precipitació.
0: Sí, sense una sequera, de moment res, tot està sec, i amb aquestes temperatures que estan per sobre la mitja. Però és que això... ara entrarem a la previsió i ja sabem que tindrà continuïtat i empitjorarà.
1: Doncs efectivament, veig que estàs al dia
0: de... És que no fan una altra cosa que parlar, que ve la canícula, sobretot les emissores grosses estan tots acollonits, perquè diuen, ja veuràs, ens morirem.
1: Pensa que això és una miqueta recurrent al temps, en aquells dies, sobretot de l'estiu, en què no hi ha tantes, no es produeixen tantes notícies, el temps és pots fer que sigui o acabi sent notícia.
0: I això... Sí, és una cosa recurrent, no? Parlar del temps sempre omple temps.
1: No tens notícia, doncs, busquem algú que ens parli de la calor que fa.
0: Ah, això mateix.
1: Doncs bé, sí, ens centrem nosaltres i parlem de la previsió. Poques novetats. De fet, vindrà encara més calor. No és una calor de rècord, insistim. És una calor, insistim, més pròpia del mes de juliol avançat. Però tot i així, encara farà una miqueta més de calor. Si ara tot just fèiem un reguitzell d'aquests 31-32 graus que hi ha hagut a Arbúcies, doncs de cara entre dimarts i dimecres, Sant Joan pràcticament serà el pic de calor. No és que a partir de llavors deixi de fer calor, ni molt menys, però farà una miqueta menys.
0: Sí.
1: Aquests dimarts, dimecres de Sant Joan potser arribem a 34-35 aquí a Arbúcies, que ara, últimament, no sembla que siguin gaires, però si ho mirem fa 10-15 anys, eren valors ja molt elevats. Moltíssim elevats.
0: I aquesta canícula intensa que ens està agafant pel ganyot i ens està apretant fort ara, tindrà una continuïtat, o com va això?
1: Doncs mira, sembla que ens arribarà una massa plenament nord-africana, i això afavorirà que a l'interior de la península Ibèrica i també part de França, que ja sí que sembla que podrien assolir-se alguns rècords de forma puntual, doncs ben bé fins dimarts, doncs farà que les temperatures siguin prou elevades. Sobretot, sembla que ara per ara els avisos d'onada de calor estan, crec, fets per, o de pic de calor, estan fets sobretot per les zones de Ponent, Pla de Lleida, i zones del Prepirineu. No sé, més a mesura que ens acostem a dilluns i dimarts, si s'anirà ampliant l'avís. Però data d'avui sembla que la calor més important, és a dir, 40 graus, es puguin assolir a punts de la plana de Lleida. insisteixo, i ho remarco tota l'estona, no és de rècord, no és una calorada excepcional, però sí que no és pròpia d'aquesta època de l'any, sinó d'una miqueta més endavant.
0: I de cara a pròximes setmanes això es mantindrà o hi ha l'esperança de que en algun moment...
1: A veure,
0: canvia la cosa.
1: La massa d'aire més càlida se'n retirarà a partir de dimecres. El que no està tan clar és que si a finals de setmana podria canviar la situació dels grans centres d'acció i fer una miqueta aquesta advecció que diem, que és bàsicament vents de component atlàntic, de component oest, que mantindria una miqueta més a ratlla la temperatura, però estem parlant dels dies més llargs de l'any i aquí la temperatura doncs, és quan comença a ser més elevada. Per tant, l'únic que podem esperar els propers dies és calor. I això sí, potser tindrem alguna miqueta més de tempestes de tarda en àrees de muntanya. Aquí al Montseny, ara per ara, no se'n veuen gaires.
0: Bé, doncs deixem la previsió. Ja sabem que farà calor i més calor. Bé, i aguantar.
1: I aguantar. Escolta,
0: també és veritat que hi ha mesos de juny que són molt templats i aquest any ens ha tocat doncs, un mes de juny més que ha començat amb força, ha començat intens. I bé, parlant de sol, de calor, doncs clar, avui tancarem el aquest minicicle d'eclipsi solar que el tenim ara aquest mes de juliol.
1: D'agost.
0: No, això.
1: 12 d'agost,
0: això, que m'estic avançant.
1: Veig que tens ganes de que arribi l'equip.
0: Sí, unes ganes boges. Bueno, és que estic ja... mossego les ungles, només de pensar-hi. Doncs l'eclipsi, que vam fer una mica d'introducció la passada setmana, i avui rematarem aquesta qüestió. Doncs vinga, em sembla que havíem de parlar dels tipus d'eclipsi o alguna cosa així, no? Si
1: sí,
0: no recordo
1: exacte.
0: Malament.
1: Doncs ara parlarem, avui parlarem tot just de tot seguit d'aquests tipus d'eclipsis i d'alguns aspectes, d'alguns fenòmens que es produeixen ben bé durant el procés d'eclipsi solar, de quan ben bé es tapa tot el nostre astre, el Sol. Però abans feia un repàs i veig que ens van deixar un aspecte important. I és que algú pot pensar que si la Lluna, l'òrbita de la Lluna completa l'òrbita de la Lluna cada 28 dies, com és que no tenim un eclipsi cada 28 dies?
0: Ho vam parlar allò una mica d'esquillo.
1: Una mica d'esquillada.
0: Sí, doncs... perquè vam dir que el pla d'òrbita no està en el mateix pla d'òrbita dels altres planetes.
1: Exacte, doncs aquesta és la clau, que no pensem que cada vegada que la Lluna es posa al davant tenim un eclipsi, no, perquè com el pla de la Lluna, com tu molt bé dius i molt bé recordes, no és el mateix que el pla de l'òrbita del Sol i l'òrbita de la Terra, doncs fa que de vegades la Lluna estigui una miqueta més amunt o una miqueta més avall del pla d'òrbita de la Terra i del Sol. Per tant, no tenim aquests eclipsis cada 28 dies. També és cert que sí que degut a la configuració del Sol, de la Lluna i de la Terra en el pla de les seves el·líptiques, que recordem que són òrbites precisament el·líptiques, que no són rodones, estan una mica estirades.
0: Sí, una mica estirades.
1: Això fa que hi hagi ben bé al llarg de l'any dos eclipsis. Al llarg de l'any sempre hi ha dos eclipsis de Sol. El que passa que la majoria no surten als mitjans de comunicació perquè moltes vegades l'ombra que genera la Lluna cau, per exemple, sobre l'oceà Atlàntic o sobre el Pacífic. Per tant, allà no el disfruta ningú.
0: Sí, sí, sí.
1: I per tant no és notícia. És notícia quan realment algú, sobretot, cau en una zona continental i el pot observar.
0: Sí, en una zona molt poblada.
1: Exacte, llavors és per això que llavors surten els mitjans de comunicació i la gent, evidentment, el pot percebre i el pot contemplar. Per tant, dit això, doncs queda aclarit quan és possible de poder observar aquests eclipsis solars. Dit això, doncs ara passem sobretot amb els dos o tres tipus d'eclipsis. Hi havia el parcial, el que vam dir, quan la Lluna doncs no acaba de tapar tot el que és de manera completa tot el Sol directament. Mm-hmm. Hi ha el segon, el que tapa completament, que és el que tindrem aquest proper 12 d'agost. Recordem que aquí a Arbúcies no serà un eclipsi solar total, sinó que haurem d'anar sobretot d'Amposta cap al sud, que aquí tindrem ja molts més minuts, al voltant de 2-3 minuts, i si anéssim des de Tarragona, una franja imaginària de Tarragona-Vilanova, que és la costa més o menys de Tarragona, aquí sí que ja el tindríem total, però serien bàsicament crec que entre 30 i 60 segons que podran veure l'eclipsi solar total, la durada de l'eclipsi solar total. Per tant, com més al sud, fins a València aproximadament, tindran aquests 2 o 3 minuts. I després hi ha el tercer tipus, l'eclipsi solar anular, que pràcticament van comentar de que no acaba de tapar-lo completament.
0: Sí, perquè es veu una mica el perfil,
1: una franja al voltant
0: del sol al voltant, perquè la Lluna està com més a prop, relativament més a prop del Sol, no?
1: Exacte, el tenim més lluny. I recordem que perquè es doni un eclipsi, no ho hem dit, però és perquè el tamany aparent del Sol i de la Lluna és molt similar. I és una circumstància que molt poca gent ho sap, però que és molt, molt important, bueno, de fet, bàsic perquè es pugui reproduir un eclipsi. I és que el Sol està 400 vegades més lluny de la Lluna i, en canvi, és 400 vegades més gran. I aquesta compensació d'aquestes, sí, 400 vegades fa
0: aquesta casualitat.
1: Exacte, que és una casualitat, sí, sí, i que si no, no tindríem mai cap eclipsi a la Terra, no s'hagués produït mai cap. Doncs aquesta casualitat, podríem dir així, fa que puguem tenir aquests eclipsis i, per tant, el tamany aparent d'entre la Lluna, la comparació entre la Lluna i el Sol, sigui similar i pugui haver-hi precisament aquest eclipsi total. Per tant, dit això, que és important i que no ho vam dir l'episodi la setmana passada, doncs també era important per poder remarcar-ho. I per últim, el que dèiem, que serà aquest tipus d'eclipsi anular, en el que es veu una petita franja de sol al voltant, o sigui, el seu perímetre,
0: sí,
1: exterior.
0: En el moment en què la Lluna pot arribar a tapar al màxim el Sol, no l'acaba de tapar del tot, no es farà de nit del tot.
1: Correctament. Aquest, els experts diuen que no és tan espectacular com l'eclipsi total que tindrem aquest proper 12 d'agost. Recordem que l'altre serà dintre d'aquí dos anys, però sí que doncs, serà el gener i afectarà bàsicament a tot, podrà afectar, o es podrà veure, millor dit, des de tot Catalunya. Doncs no, diuen els experts que no és tan espectacular visualment. Per què? Perquè ara sí que anem una altra vegada cap a aquest eclipsi solar total del 12 d'agost. Es veu que realment el que no esperem, i no hem d'esperar, és amb aquest eclipsi solar total, és que es faci de nit totalment. No serà de nit totalment, sí que es farà fosc, i molt fosc, evidentment, però hem de recordar que es farà com una mena de penombra, una mena de penombra fosca, que tu podràs, fins i tot, si miràs al cel, podràs veure alguns estels, alguns planetes en aquell moment, perquè serà molt fosc, però no serà una negra nit. Serà com una penombra fosca, però que això també fa que, per exemple, que els diferents animals, els ocells, estiguin una mica desorientats. També, fins i tot, i per què no els humans, també? I per què no els humans? Perquè estem dient dels animals.
0: Sí, hi haurà com una mena de nit clara, no? Com si hi hagués una superlluna, superlluna plena, sí, que estigués il·luminant la nit, no?
1: Bueno,
0: o potser
1: ben bé la Lluna farà de pantalla del
0: sí, en aquest cas, en aquest cas és el que fa de pantalla,
1: correcte,
0: no?
1: del Sol. I per tant, no hem d'esperar, insisteixo, que sigui negra nit. A més, hem de recordar que serà al voltant de les 8:30 del vespre. Per tant, a les 8:30 la temperatura ja començarà a baixar, almenys en molts indrets de Catalunya. Què voldrà així? Què voldrà dir això? Que no és el mateix tenir eclipsi al migdia que a les 8:30 del vespre. La davallada de temperatura perquè el sol quedi cobert, l'ombra del sol, l'ombra de la Lluna quedi reflectida sobre la Terra, no serà tan espectacular la davallada que si l'eclipsi es donés a les 12 del migdia que ho fes a les 8:30.
0: Sí, però a les 8 ja, diguem que la temperatura ja màxima ja va de baixa.
1: Veurem que davalla de cop una miqueta més, durant un instant, uns minuts, i després continuarà baixant, però no amb un pendent tan marcat com durant la fase de l'eclipsi solar total. Per tant, són aquests tres aspectes que són importants. I no volia acabar,
0: sí, sí,
1: sense dir els tres fenòmens importants que es donen i que tenen fins i tot nom, que es donen ben bé durant la formació o les diferents fases de l'eclipsi solar total. Hi ha unes bandes d'ombra que s'esperen tot just quan estigui a punt de tapar-se de manera total el Sol. I se'n diuen unes bandes d'ombra que seran com unes línies. Aquestes línies les hem de veure en una zona amb una paret que sigui totalment llisa, o sobre el terra també, que sigui totalment llis, perquè són com unes línies, es veuran com unes línies fosques que mouen ràpidament pel terra, que serien, com una comparació perquè ens entenguem, com una mena de serps que es mouen en forma de color més o menys negre. Un descobriment molt, molt nou, de 1970 tan sols, i diuen que és quan els rajos de sol ja comencen pràcticament a, es veu només un petit raig de sol, molt, molt petit, que està a punt de desaparèixer tota la llum, i els rajos de sol estan molt concentrats, o sigui, tenen només un feix molt petit, el tipus d'atmosfera que hi ha, que genera turbulència, sí. Això fa que aquesta turbulència faci que les ombres es comencin a moure, fent zigzaga una miqueta.
0: Seria com que el feix de llum no arriba net, no, sinó que fluctua a causa d'aquestes turbulències, de les corrents d'aire, del polsim que hi pugui haver, també.
1: Per tant, totes aquestes coses és important que si algú vol comprovar-ho, tot just abans de que hi hagi l'eclipsi solar total, que completament tapat, es poden veure aquesta mena d'ombres, tant a la fase inicial de l'eclipsi total, igual que quan comenci a marxar la lluna una miqueta, i també es podran veure aquestes ombres. Recordem que l'eclipsi solar aquesta d'aquell 12 d'agost durarà un minut, minut i mig, i aquí des d'Arbúcies l'eclipsi és solar parcial del 70%, per tant, haurien d'anar una miqueta més al sud per poder veure aquestes ombres. Un altre aspecte important és el que s'anomenen les perles de Bailey, que és quan tot just també quedin molt pocs feixos de llum solar per poder veure, a través de les muntanyes de la Lluna, semblarà com si tinguessis una miqueta com un petit anell fosc, que seria l'ombra, sí. I una petita llum que seria com la pedra d'un anell, el diamant d'un anell, que li donen a aquest nom, perquè la llum del sol es colarà entre les diferents muntanyes i volcans dels sotracs, per dir d'alguna manera, el relleu de la lluna es colarà per allà i semblarà aquest efecte de que com si hi hagués en el cel un anell, que seria l'esfera rodona de l'ombra de la lluna, sí. Més aquests petits rajos,
0: rajos solars que s'escolen
1: entre el relleu de la lluna.
0: Sí, aquestes irregularitats, perquè la lluna no és tersa i llisa, sinó que està força piguellada
1: dels diferents meteorits que els han anat afectant.
0: La van matxacant de mala manera perquè no té cap mena de protecció.
1: Exacte. I per últim, durant la totalitat, recordar que podrem veure la corona solar, que la corona solar tu no la pots veure molt bé, que bàsicament és la corona, és la part més externa del sol, i també podrem veure la cromosfera, que és allà on se generen també una altra capa del sol, que també és molt difícil de poder contemplar. I recordem que hem de portar sempre durant l'eclipsi solar les ulleres. Ahir, l'altre dia ho dèiem, ulleres oficials, deixem-nos
0: la seguretat abans de tot.
1: Sí, perquè els hospitals estan plens, sobretot aquesta època, després de l'eclipsi, de gent que deia no, jo amb la diapositiva, jo amb les ulleres de soldador,
0: sí.
1: Jo amb...
0: Sí. I llavors les cremades de retina estan a l'ordre del dia.
1: Recordem, les ulleres oficials, que valen 2, 3, 4, 5 euros.
0: Molt bé. Xavi, us deixem aquí.
1: Ho deixem aquí.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita. Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema, i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
2: Eva Martín.
0: Ai, Eva Martín, això ho té bé.
2: No passa res, Eva.
0: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
3: Anna Mir.
0: Ai, oh, hòstia santa, com estic. Em faig bé, eh?
3: Bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
4: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
5: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no.

0: Amb el violinista sobre el taulat saludem amb el Ricardo Mejía. Bon dia, Ricardo.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Estem molt bé, afortunadament. Una mica acalorats, però és el que toca.
0: Sí, és el que toca, és l'època, noi. A passar calor, no?, una mica.
1: I ara comencem la primera ola de calor.
0: Sí, la canícula. I en Ricardo aquesta vegada ens fa una selecció molt especial, una selecció dedicada al neorealisme italià. Que això potser a molta gent li sonarà a una cosa molt antiga, realment és cinema antic, però que és un cinema de molta qualitat.
1: I val la pena recuperar-lo si no us en recordeu o si la voleu veure per primera vegada. Totes aquestes pel·lis valen molt la pena.
0: Doncs vinga, explica'ns què és el neorealisme, neorealisme italià, que ja surt la paraula.
1: El neorealisme italià va ser un moviment cinematogràfic i cultural sorgit a Itàlia després de la Segona Guerra Mundial, caracteritzat per rodar en exteriors i fer servir actors no professionals. Buscava mostrar la crua realitat, la pobresa i la desesperança de les classes populars davant la propaganda del règim feixista. No només va canviar la història del cinema, sinó que també ens va obligar a mirar la cara de la realitat amb emoció i interès. El neorealisme italià va treure el cinema al carrer i va posar les persones de debò en pantalla. Tot documental, actors no professionals, decorats naturals i històries dramàtiques podrien ser un bon resum de les característiques neorealistes. El neorealisme va revolucionar la manera d'entendre el setè art, inspirant altres moviments cinematogràfics posteriors, que a lo millor alguna vegada farem algun programa monogràfic també, a nivell mundial, com la Nouvelle Vague francesa,
0: sí,
1: el free cinema anglès i l'expressionisme alemany. Des d'aquesta perspectiva, l'aportació del cinema italià, que anomenem neorealisme, entre els anys 40 i 60 aproximadament del segle passat, és impressionant. Cinema que surt al carrer a buscar la veritat, el bé i la bellesa, amb presència també dels seus contraris. Mira, les característiques principals del neorealisme són temàtiques socials. Abordava la desocupació, la pobresa, la injustícia i les seqüeles físiques i morals de la guerra. Això per un costat. Per altre costat, estètica documental. Ús d'escenaris reals, carrers, cases destruïdes, en comptes de grans decorats o estudis. I una altra característica és repartiment amateur. Ús freqüent de persones comuns del carrer per donar més autenticitat i naturalitat als personatges. Doncs en aquest monogràfic ens proposem viatjar al cor del cinema neorealista, influent com cap. Analitzarem el mestratge de Roberto Rossellini, que amb Roma, ciutat oberta, va asseure les bases d'un nou llenguatge cinematogràfic, cru, directe, humaníssim. Desentranyarem la poesia visual de Luchino Visconti, un aristòcrata que va saber retratar la misèria amb una sensibilitat exquisida, com a la terra tremola. En deixarem remenar per la genialitat de Vittorio De Sica, que ens trepitja l'ànima amb aquest pare en bicicleta que vol preservar l'esperança del seu fill, o d'aquell jove milanès que dona bon dia redimint el món de la seva maldat petulant.
0: Déu-n'hi-do. No, o sigui, tot un bon reguitzell de directors molt importants del segle, de mitjans del segle XX.
1: La veritat és que sí, val la pena veure aquestes pel·lis, encara que ja siguin una mica velles, no? Però
0: sí, la majoria són en blanc i negre, no?
1: Sí.
0: I no sé si n'hi ha en versió traduïda al castellà o al català, no sé. Suposo que s'haurien de veure en italià, amb subtítols,
1: sí,
0: moltes.
1: Sí, amb subtítols també. Uh-huh. Doncs els directors i les obres clau. El moviment va articular principalment a través de tres directors que ja aniran sortint les seves pel·lis, com Roberto Rossellini, considerat el pare del moviment. La seva obra cimera, Roma, ciutat oberta, mostra la lluita de la resistència a la Roma ocupada. Després tenim a Vittorio De Sica, destacat pel profund dramatisme i emotivitat de les trames. La seva pel·lícula Lladre de bicicletes és considerada la quinta essència del neorealisme. I després Luchino Visconti va començar el moviment amb la pel·lícula Obsessió, el 1943, i va retratar la dura vida a les comunitats rurals amb obres com La terra tremola.
0: De 1948.
1: De 1948, efectivament.
0: O sigui, aquest home feia pel·lícules quan encara hi havia el règim feixista a Itàlia, eh? O sigui, sí, que al tanto amb això.
1: Sí, senyor.
0: Doncs vinga, si vols anem a començar, i precisament començarem per aquesta. Començarem per Obsessió, no?
1: Efectivament.
0: És la primera.
1: És la primera de l'any 1943, de Luchino Visconti, i com protagonistes Clara Calamai, Massimo Girotti, Joan de Landa, bueno, i la música és de Giuseppe Rosati, i aquesta pel·li dura dos horetes.
0: Dos horetes de pel·lícula.
1: Dos horetes, sí senyor. Visconti debuta amb aquesta adaptació no autoritzada de The Postman Always Rings Twice, o sea, el cartero
0: llama dos veces.
1: Llama dos veces. Ambientada a la Itàlia rural. Es considera freqüentment com el primer film del neorealisme italià. Bueno, ara una miqueta d'argument. Giovanna Bragana és una bonica jove malcasada amb el vell propietari d'un restaurant. La seva sòrdida vida canviarà amb l'aparició de Gino, un atractiu rodamón que es converteix en el seu amant i que la induirà a matar el seu marit.
0: Vaja.
1: Ja veus. Adaptació de la novel·la de James Cain, El carter sempre truca dues vegades.
0: A vegades es fan, hi ha versions americanes. En aquest cas és la versió italiana d'un èxit americà.
1: Sì, senyor.
0: Escoltem-la.
2: Guarda, io pago,
3: Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io.
2: Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori?
3: È mio marito.
2: Fortunato di avere una donna come te. Che cucina così bene.
3: Non sprecarti. Non sono una cuoca io.
0: Bé, doncs aquí tenim una escena on sembla que es coneixen aquest rodamón i la dona del taverner, no? Del propietari del bar.
1: Això.
0: Anem per la següent.
1: Anem per la següent, que és una de les que més m'agrada a mi, que és Roma, ciutat oberta, de l'any 1945, de Roberto Rossellini. Protagonistes Aldo Fabrici, Juana Magnani i Marcello Pagliero. Música de Renzo Rossellini. Aquesta pel·li dura 100 minuts. Segona Guerra Mundial. Està en Roma ocupada pels nazis. La temible Gestapo intenta arrestar l'enginyer Manfredi, un comunista que és el líder del Comitè Nacional d'Alliberament. Però a la batuda, Manfredi aconsegueix escapar i demana ajuda a Francesco, un camarada tipògraf, que en uns dies es casarà amb la seva nòvia Pina, protagonitzada per Anna Magnani, una vídua amb un nen. A més, el capellà de la parròquia, don Pietro, també recolza la causa i intenta ajudar Manfredi i els partisans de la resistència. Aquesta pel·lícula va ser rodada a Roma poc després de l'alliberament. Barreja actors professionals i no professionals per narrar la lluita de la resistència sota l'ocupació nazi. Va guanyar la Palma d'Or a Cannes en 1946 i va marcar un abans i un després al cinema de postguerra.
0: Doncs escoltem un tros.
4: Roma, ciutat abierta. Todos pensábamos que iba a terminar pronto y que luego solo la veríamos en el cine.
5: ¡No! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía! ¿Quién nos hará olvidar todos esos sufrimientos, esas angustias, esos miedos?
0: Bé, doncs, sí, sí, tot un relat d'una època just abans de l'alliberament en plena empenta feixista a Itàlia.
1: Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, Anna Magnani és tremenda, una actriu tremenda. La tercera, que és El netellabotes.
0: El netellabotes.
1: De l'any 1946. Aquesta és dirigida per Vittorio De Sica i protagonitzada per Francesco Interlingi, Rinaldo Smordoni, Bruno Ortensi, etc. I la música és d'Alessandro Cicognini. Doncs, a la Roma de la postguerra, dominada per la misèria i la desocupació, dos joves netellabotes somien comprar-se un cavall. L'única manera d'aconseguir els diners necessaris és trepitjar el mercat negre. Però els nois intenten en tot moment no ser detinguts. Està entre les obres que van popularitzar el neorealisme fora d'Itàlia i va ser reconeguda internacionalment.
0: Bé, això no és un espai televisiu que puguem veure les imatges, però hi han diferents escenes on es veu aquesta quitxalla a cavall netejant botes i en diferents escenes a la ciutat. Suposo que és una història de supervivència.
1: Sí, senyor. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs aquesta seria una altra d'aquestes, la tercera d'aquestes 10 que farem avui.
1: Exactament. Ara anirem per la 4, que es diu, que és Paisà, que és subtitulada com si diguéssim Camarada. Uh-huh. És de l'any 1946 i està dirigida per Roberto Rossellini, interpretada per Franco Interlingi, Rinaldo Smordoni, Bruno Ortensi, i la música és d'Alessandro Cicognini. Aquesta pel·lícula està considerada pels crítics i historiadors cinematogràfics com l'obra més pura del que anomenem neorealisme italià. Paisà està composta per sis històries que expliquen l'avenç de les tropes aliades. Sense actors professionals i amb un guió basat en esbossos, la pel·lícula aconsegueix capturar tot un esdeveniment històric en sis moments petits i singulars.
6: You brought him back! Bad
7: man! Pregate sopo, ne capi?
6: Wait a minute. These are not my shoes. Come on, take me your mother and father. How many shoes do you have?
0: Bueno, aquestes són unes escenes d'un soldat americà que sembla que li vol regalar unes sabates a un nano, no?
1: Sí, senyor.
8: Mamma e papà estan aquí, com mort. E bum, bum, bum. Capisci? E bum, bum, bum.
0: Si el noi explica que els seus pares van morir en un bombardeig, no? Bàsicament.
1: Efectivament. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs aquesta és una altra d'aquesta sèrie de pel·lícules del neorealisme italià. I ara anem
1: per la cinquena, que és Noble Gesta, de l'any 1947. Aquesta és dirigida per Luigi Zampa, surt una miqueta dels tres clàssics del neorealisme, però hi havia uns altres. Aquesta en concret, ja et dic, és dirigida per Luigi Zampa i està protagonitzada per Anna Magnani, Nando Bruno, Avenici i uns altres. La música és d'Enzo Masetti i la durada és de 90 minuts. En una popular barriada romana, centenars de famílies viuen sumides a la pobresa. És com una característica típica, no?, de tot el neorealisme de la postguerra. Allà hi viu Angelina, la dona d'un suboficial de policia que treballa durament per mantenir els seus 5 fills.
9: In mente tante idee. Il governo dovrebbe far fare alla gente la galera obbligatoria, come il servizio militare. Eh già. Un po' perché tutti quanti, nannetto almeno ce lo meritiamo. E un po' perché lì dentro te si rischiarono le idee. Per quello che mi riguarda.
0: Vabbè,
9: poi,
0: doncs la gesta, no?
1: Sì, signora, anem.
0: La bona gesta.
1: La noble gesta.
0: La noble gesta.
1: Noble gesta. Ara passarem a la número 6, que és otra de les cumbres del neorealisme, que és El lladre de bicicletes, de l'any 1948, dirigida per Vittorio De Sica i protagonitzada per Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell i uns altres.
0: Aquests noms italians són complicats, eh?
1: Olinda, entre les dobles L, les dobles N, les C, no sé què. En fi, i la música és d'Alessandro Cicognini, habitual en aquestes pel·lis del neorealisme. Doncs, a la Roma de la postguerra, l'Antonio, un obrer a l'atur, aconsegueix un senzill treball enganxant cartells a condició que tingui una bicicleta. D'aquesta manera, amb prou feines aconsegueix comprar-se'n una, però en el seu primer dia de treball se la roben.
0: Vaja.
1: Ja veus.
0: Això també és mala sort.
1: I tant. És així com comença tota l'aventura d'Antonio juntament amb el seu fill Bruno per recuperar la bicicleta, sense la qual el pare perdrà la feina. Mentre Maria, la seva dona, espera a casa juntament amb l'altre fill. El punt de vista infantil fa, si és possible, més dura de veure la desventura d'un home honrat, l'amor propi del qual va desapareixent a mesura que continua avançant la seva misèria.
0: Doncs vinga, escoltem una mica.
10: Què c'è? Què è successo?
11: Ma dimmi se non so disgraziato.
10: Che c'è, Anto?
11: C'è il posto e non lo posso prendere.
10: Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, Anto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto?
11: È buono pure, municipale.
10: E beh, se rimedi, Anto. Che non si può rimediare?
11: Ma che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta. Subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro.
10: Che si può fare allora?
11: E che vuoi fare?
0: L'escena precisament on es queixa que li han robat la bicicleta i que la necessita per anar a treballar, no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va. Una altra d'aquestes pel·lícules d'aquesta època, sí. I ara La terra tremola.
1: La terra tremola. La terra tremola és de l'any 1948, dirigida per Luchino Visconti i protagonitzada per Maria Micale, Sebastiano Balastro, Antonio Arcidiacono. La música es de Willy Ferrero. Esta es una mica más larga, que esta dura una hora y 52 minutos. Es la primera parte de una trilogía sobre Sicilia. Narra la historia de la lluita de un pescador y la seva familia para liberarse de la explotación de los mayoristas de la pesca. Ambientada en un pueblo de pescadores sicilianos, aquesta obra retrata l'explotació econòmica, la solidaritat limitada i la duresa de la vida rural. Visconti empra dialecte local i actors no professionals per intensificar l'efecte realista. Agafaven molta gent del poble.
0: No sé si també era fer virtut de la manca potser d'actors professionals, potser també.
1: Exactament, i això també li dona un carisma més realista, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: En fi, potser Visconti fos tot un aristòcrata, però el seu cor estava ple d'humanisme i solidaritat, gairebé tant com la seva ment d'idees esquerranes. Aquí ens va traslladar fins a la dramàtica vida d'un poble pesquer, capturant la seva rutina amb algun gir dramàtic i una gran bellesa pictòrica i etnogràfica.
12: Tu no vas dir que no anem a Catània a fer una fotografia, perquè fos ayer. A Don Toni, mi sotre marinaro, que ho tornat a l'una de faro soldato. Cola. I fanno que som en tot el meu moto vestit de qui cau a l'home. Ah, tio, un anno.
13: Tutto non è nero, sono. O mare è amaro.
14: Il mare è amaro, ha detto Lucia. E anche il lavoro è amaro se il guadagno se lo mangiano tutto i grossisti. Ci sono gli uomini a giornata, le reti da rattoppare e tutti i danni che il mare ogni notte fa alle barche. Tutte le spese ricadono sulle spalle dei pescatori, mentre i grossisti s'arricchiscono senza fatica a comprare per niente quel pesce.
0: I aquesta també és una, té un estil així com documental, no?
1: Sí,
0: amb aquesta
1: sí,
0: veu en off que apareix de tant en tant.
1: Sí, sí, és una de les característiques del neorealisme, que hi ha moltes parts que semblen documentals.
0: Uh-huh. I anem amb una altra. Aquesta ja és Alemanya any zero.
1: Alemanya any zero, de l'any 1948, dirigida per Roberto Rossellini, i els protagonistes, no sé si els diré perquè són alemanys. Uh-huh. Edmund Moschke, Ernest Pitschau, Barbara Hintz i Franz Otto Kruger. La música és de Renzo Rossellini i la durada és d'una hora i 52 minuts també. Aquesta pel·lícula trasllada l'estètica neorealista a Berlín, devastada després de la guerra. Un nen ha de guanyar diners per ajudar la família i es veu atrapat en un cercle de desesperació. Tot i que no està ambientada a Itàlia, és una part fonamental de la trilogia neorealista de Rossellini i reflecteix l'espírit del moviment. Rossellini va aprendre de Sica i va situar també un nen com a protagonista d'aquest desolador retrat d'Alemanya després del fi de la Segona Guerra Mundial. Traïcions, pederàstia, verí i suïcidi, elements que acabaran amb qualsevol infància, inclosa la del protagonista.
0: Sí, el protagonista suposo que és aquest, no, aquest nen rosset que va caminant per els carrers d'una Berlín devastada per,

0: está dirigida por Giuseppe De Santis. Y los protagonistas, Silvana Mangano, Vittorio Gassman y Doris Dowling. La música es de Gioffredo Petrazzi. Perseguida per la policia, la còmplice d'un lladre s'uneix a un grup de jornalers que es dirigeixen a les plantacions d'arròs de la Vall del Po.
1: Sí, que mira de camuflar-se.
0: Ja veus. Un cop allà s'hi reuneix el seu amant, que projecta apoderar-se amb l'ajuda d'uns amics de la collita.
1: Vaja.
0: Veus,
1: a sobre, a sobre, a sobre, intentant robar el pa a la pobra gent que treballa al camp.
0: Ja veus tu.

0: Molt bé, doncs aquesta és Arròs Amarg, la penúltima d'aquesta primera part en què parlem del neorealisme italià. I ara anem per aquesta última.
1: La última, també una gran peli, la número 10, que és Stromboli, Terra de Déu, de l'any 1950, dirigida per Roberto Rossellini i protagonitzada per Ingrid Bergman, Mario Vitali, Renzo Cesana, Mario Sponzo i alguns més. La música és de Renzo Rossellini.
2: Buongiorno, come va oggi?
3: Buongiorno, padre.
2: Mi domandavo come se la passa qui.
3: Può vedere da sé, padre, sto sempre fuori. La casa è piena di vecchi che parlano dell'America tutto il giorno.
2: Si siede.
3: Grazie.
2: Ecco, un po' di tempo e di pazienza e tutto si sistemerà.
3: Tutto? Anche l'isola e il vulcano, forse?
2: No, parlo della casa e di lei.
0: Una Ingrid Bergman que encara no s'havia convertit en princesa de Mònaco. Sí?
1: Una pequeña anècdota i és que li van fer mala premsa al començament.
0: Sí? No la van tractar bé?
1: No la van tractar bé perquè a causa de la sonora història d'amor extramatrimonial entre Ingrid Bergman i Rossellini.
0: Ah? Van tenir un flirt?
1: Ja veus, van tenir ahí un flirt.
0: Oi, en aquella època això era terrible, eh?
1: Ja veus,
0: ui,
1: tant.
0: Ui.
1: I llavors va provocar que un canvi que va suposar aquesta pel·lícula a la seva filmografia, que va ser tractada amb gran menyspreu per la crítica internacional. Després ja li van perdonar.
0: Però és que hi va haver aquest estigma d'aquesta relació no gaire ben vista en aquella època.
1: Clar. Doncs, un cop oblidat l'element encegador del moment, podem veure clarament com l'Itàlia va evolucionar la seva puresa neorealista inicial, incloent el melodrama per reinventar-lo. Estem parlant del neorealisme, que ja està com
0: ja madur, no?
1: Sí,
0: que ja ha evolucionat, perquè aquesta pel·lícula ja parlem del 48 i estem allò a gairebé a començar la dècada dels anys 50.
1: Exacte. Doncs, més enllà dels canvis històrics del setè art, poques vegades hem vist una Ingrid Bergman millor que en aquest drama romàntic sobre una dona desubicada en arribar a la terra del seu marit, una petita i àrida illa volcànica que aviat es tornarà a presó de paisatge infernal. En resum, per escapar-se d'un camp de concentració, la dona desesperada accepta casar-se amb un pescador de la petita illa anomenada Stromboli, però escapar-se d'una presó la porta al final a ficar-se en una altra i la seva vida a l'illa també és una condemna.
0: Doncs res, amb aquesta Stromboli acabem aquesta secció del Almanac del Cinema per aquesta setmana. Doncs res, Ricardo, 10 pel·lícules, ens en queden 10 de pendents per la pròxima vegada que ens trobem, que potser ja serà de cara al setembre.
1: Bueno,
0: però bé, acabarem la temporada com la començarem després, o sigui,
1: clar, que... I en queden unes de molt bones que val la pena que les coneixin els radioescuchas,
0: els nostres radioients. Molt bé. Moltes gràcies.

0: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte agafant ritme de soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 22 de juliol creuem els dits perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la 6a edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.
1: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: info. Bona tarda, són les 8. L'incendi forestal a Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc cap a aquesta població que continua confinada de manera preventiva. El foc hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles. D'aquí uns minuts està prevista una nova intervenció dels bombers per actualitzar la situació d'aquest incendi. Tan bon punt comenci i connectarem en directe i la podreu seguir a 3Cat Info. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Això mentre Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Begoña Gómez ha entregat aquesta tarda el passaport al jutge Peinado, tal com li va imposar com a mesura cautelar. La dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats. I els Estats Units anuncien la represa de les converses tècniques amb l'Iran a partir de dilluns vinent a Suïssa per abordar la segona fase de les negociacions centrades en el programa nuclear de la República Islàmica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que l'estret d'Hormuz ha de mantenir-se obert, lliure de peatges, malgrat la intenció de les autoritats de Teheran d'aplicar un peatge. El preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa a poc més de 73 dòlars. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. I dia de Castellera de Sant Joan històrica, a Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. I creix l'èxit dels booktokers i ja hi ha la primera agència a l'estat que els representa. Cada vegada hi ha més editorials que, per promocionar els seus llibres, aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok. Esports.
1: Acaba de començar tot just primer minut i mig de joc el quart partit de la final de la Lliga CB entre el Barça i el València. A hores d'ara, Barça 0, València 2. El podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, partits de les 9 del vespre per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. I el Mundial de MotoGP, Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez la temporada que ve a l'equip oficial Ducati.
0: I pel que fa al temps, últimes hores de Sant Joan amb algun ruixat puntual al Pirineu i cel clar a la resta. En l'últim dia de l'onada de calor hem tornat a superar puntualment els 40 graus. Dijous, temps molt semblant, amb cel enteranyinat per núvols prims i alguna nuvolada de tarda. La calor anirà afluixant una mica els pròxims dies.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8, us parlo.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 25%.
6: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

Les recomanades de la Marta Rubió. Bon dia i bon dissabte. Avui a la secció de les recomanades us portem tres activitats diferents que podreu fer llarg d'aquest cap de setmana i la setmana vinent. La primera activitat és el Festival de Dansa, que tindrà lloc doncs, això, aquest cap de setmana, aquest dissabte 20 i demà diumenge 21. Serà a les 6 de la tarda a les Naus Aiats, en totes dues ocasions. D'acord? Es tracta de la 37a mostra de dansa amb el títol Un viatge, mil històries, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat. I això, recordeu que hi podeu anar tant avui a la tarda com demà diumenge. Per altra banda, demà diumenge, doncs, si no aneu a veure el Festival de Dansa, podeu anar a veure l'obra de teatre Entre Taules, de la companyia Artea Teatre. D'acord? Es tracta de l'adaptació del llibre Entre Meses, de Miguel de Cervantes, una obra escrita i dirigida per Adán Aguilar, Entre Taules. I bé, el preu d'entrada és de 5 euros i les podeu comprar doncs, el mateix dia a taquilla. I per acabar la secció d'aquesta setmana tenim la Flama del Canigó, i és que el dimarts 23 de juny doncs, és la Revetlla de Sant Joan, i com cada any a partir de les 6 de la tarda a Joanet hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i diferents persones d'Arbúcies encapçalades per ciclistes de Ruta Tour aniran a recollir la flama a Joanet i la baixaran cap a Arbúcies. I es preveu que sobre 8:15 del vespre, davant del CAP, a la placeta de Can Reus, arribi la flama del Canigó des de Joanet i des d'allà comenci la cercavila amb els gegants i capgrossos d'Arbúcies. El recorregut serà pel carrer Camprodon fins a arribar a la plaça de la Vila. Qui vulgui pot acompanyar la cercavila amb l'atxa, d'acord? I bé, un cop arribats a la plaça de Vila, hi haurà l'encesa del pebeter i la lectura del manifest de Sant Joan. I bé, això és tot per aquesta setmana, i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: No és la ràdio de Cincinnati, WRKP, i tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Cincinnati, WKRP. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de l'Amix i Residents. I'm at WKRP in Cincinnati. Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Això. Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

0: República de Garriga és l'hereva i continuadora de la feina de 25 anys d'activitat teatral amb epicentre a Arbúcies. Avui volem recapitular, fer un exercici de retrospectiva per veure l'evolució de Garriga i en què s'ha convertit actualment com a productora, més enllà del fenomen que significa Quim Masferrer. I qui si no, per parlar-ne, David Grau, actual responsable de la productora, que coneix molt bé els seus intríngulis i la seva trajectòria. Bon dia, David.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé, molt contents d'estar aquí.
0: Molt bé, i suposo patint la calor, no?
1: Ah, exacte, aquests dies a prim.
0: Per tant, doncs, gràcies per acceptar la invitació i anem per feina, que hem vingut a xerrar una mica. 25 anys de produccions, que això aviat has dit, eh? Que va aparellat, doncs, a tota la trajectòria de Garriga. Recordes com van ser els teus inicis, o almenys a partir això de que tu vas començar? Perquè no vas pas començar quan els guerrilleros van iniciar els seus passos.
1: No, jo vaig entrar a Garriga, a Teatre de Garriga, quan ja portaven uns anys, em sembla que eren ja prop de 10 anys, si no 10 ja, i res, va ser en Fel Feixedes que em va venir a buscar. En aquella època jo voltava molt pel centre parroquial, el Teatre al Centre, teníem un grup de teatre que era excèntric, portàvem la junta, gestionàvem el teatre, i doncs d'allà va sortir, bueno, vam conèixer, vam coincidir, i en Fel em va comentar si volia anar a treballar a Garriga. Jo estava treballant a Girona, em va semblar, tu diràs, una idea espectacular.
0: Home, i t'estalvies dels viatges a Girona, no?
1: Sí, exacte. I va ser així com vaig començar a treballar-hi, sí.
0: De fet, en aquella època me'n recordo que alguna vegada vam fer una entrevista amb totes les activitats que organitzàveu al centre. Algun festival, que algun sí, certamen que fèieu, sí, de teatre amateur.
1: Sí. De fet, va ser una època que jo em guardo molt bon record d'aquella època. Va ser l'època dels que nosaltres teníem 23, 24, 25 anys, vam formar un grup supercohesionat, Excèntric Teatre, i muntàvem espectacles, anàvem a fer bolos els caps de setmana, gestionàvem el teatre, muntàvem això, la mostra de teatre amateur, que ja hi era, hereva ja de la mostra que hi havia, que estava organitzant, que havia organitzat durant molts anys el teatre. Sí, va ser una època molt divertida i en guardo molt bons records. Sí, sí.
0: I, de més, una bona escola, també, potser?
1: Home, segurament, i tant, sí.
0: Perquè després, amb la feina que has... al final t'has de dir... No sé, Girona, què feies? No sé si estàs relacionat també amb el món del teatre, però...
1: No, què va. No, és totalment diferent. Món del
0: però, esclar, això devia ser un carmelet, de dir, ostres, em quedo a Arbúcies i, a més, puc treballar d'una de les coses que ha sigut un dels meus hobbies, una de les meves passions, doncs,
1: exacte,
0: perfecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment, sí.
0: Llavors va venir la separació dels d'en Feixedes i d'en Xuriguera amb en Masferrer, mm-hmm, i suposo que tu ja duies un temps a la productora i... Clar, suposo que la feina de la productora està encarada d'una manera i llavors va tenir que replantejar la seva activitat. No sé com ho vau enfocar, aquest canvi.
1: Res, va ser un canvi, una transició natural, de dir, doncs, hi ha uns socis que marxen de l'empresa, van sortir, i l'empresa, doncs, se la va quedar en Quim, i com a director artístic que era ell, va continuar amb l'activitat. En lloc de ser tres, doncs, quedava un. I en Quim ho va tenir clar des del primer moment, de dir, doncs, jo vull continuar fent teatre, és la feina que m'agrada, és la meva vida, són tres, doncs ara seré un, i va ser quan ja de seguida va escriure i l'espectacle El Xarlatan, que és el primer monòleg que va escriure i fer en solitari, i va ser l'arrencada d'aquesta època, d'aquesta nova etapa de Garriga amb El Xarlatan, que recordo que em van fer molts bolos, moltes funcions... I va anar molt bé, la veritat és que va anar molt bé, sí.
0: Per en Quim també devia ser un salt a la piscina, de dir, ostres, ara estaré sol, m'haig de muntar els espectacles i he d'entrar, doncs, a tot aquest món que no és fàcil, no? Tot i que ja tenien certa presència mediàtica a la tele i amb espectacles que havien fet que havien sigut exitosos, tots junts, clar, fer una actuació de teatre, una representació repartida amb més actors, o fer-la tu sol, també és un...
1: Clar, no, està clar.
0: És complicat.
1: Va ser un canvi important i per en Quim, però suposo que per en Feixedes i en Xuriguera també va ser un canvi important, de passar a ser tres a passar a ser dos. Era un moment, estaven en un moment molt bonic, tenien molta repercussió, tenien programes a la tele, a la ràdio, tenien... bueno, tenien molta repercussió i aquests trencaments, doncs, clar, llavors tothom s'ha acostumat a trobar el seu lloc i començar el camí nou des de, no des de zero, però sí des d'una situació que no tenies, està clar.
0: Bueno, a vegades tornar a començar doncs també té les seves avantatges, no? Perquè llavors et dius, bueno, doncs ara farem les coses una mica diferents.
1: Està
0: no?
1: clar,
0: potser.
1: Està clar.
0: Llavors, muntar una productora des del punt de vista d'un actor, no sé si, o d'un grup de teatre, no sé si és fàcil, no deu ser fàcil, perquè és clar, això només us ho deuen poder permetre els grups que tenen certa activitat o que són capaces d'assumir d'altres produccions i embrancar-se a fer una cosa que no és ben bé la seva pròpia activitat artística.
1: Sí, el que passa que aquí et dic en Quim partia, no partia de zero, i en Quim tota la vida ha fet teatre i abans de Guerrilla ell havia estat amb altres grups de teatre, havien fet molt teatre escolar, vull dir que estava molt acostumat a no només a fer teatre, sinó a vendre teatre, a anar a buscar els programadors, a anar a festivals, inclús a descarregar furgonetes si calia, vull dir que estava molt bregat amb tot aquest tema. Llavors va ser qüestió de remengar-se i tirar endavant en aquest sentit. Vull dir que no parties de zero, no és allò, has de muntar una estructura empresarial de zero, això està clar, però això, vull dir, no té més dificultat que posar-te en mans d'un gestor i dir, jo vull crear una empresa, saps? D'aquest tipus, bueno, doncs fas
0: què és el que necessito?
1: I ja està, saps? Sí, sí. L'estructura empresarial l'has de muntar, això no és complicat. Lo complicat és tenir les ganes i l'ambició de poder tirar endavant a nivell artístic, saps?
0: No, i tenir l'olfacte també, no? Per saber trobar el teu lloc i el teu estil.
1: Exacte, però bueno, això pots tenir l'olfacte o no el pots tenir. En aquest món hi ha un punt molt de sort, de com enganxes el públic en aquell moment, de si el teu treball funciona o no funciona, si té més repercussió o menys repercussió. Sí, sí.
0: Llavors, en quin, la productora es mou en diferents àmbits, no només es dedica a fer les produccions d'en Quim, sinó que també es dedica doncs a produir altres produccions que són vostres, però que es fan amb altres artistes. Això Exacte. És un procés que porteu molts anys fent-te'l, o ha sigut una cosa que heu anat fent de mica en mica, la que en Quim doncs, ha tingut més activitat a la televisió? Com ha sigut aquest procés?
1: No portem pas molts anys, però va ser una mica també, va ser un procés també com natural, de dir, la productora, l'empresa té capacitat per tirar endavant amb altres projectes, en Quim en tenia ganes, artísticament tenia ganes de que l'empresa es diversifiqués, no només caigués tota l'activitat amb les seves representacions, saps?
0: Sí, no,
1: tinc un problema al micro aquí. Saps? Només amb la seva activitat, i llavors va ser quan ens vam començar a obrir, vam dir, doncs, una de les branques que creiem que pot funcionar i que nosaltres ens podem sentir còmodes per tota l'experiència que hi ha arrossegues durant tants anys en aquest món, seria la de la producció pura i dura. Tenim ganes d'aixecar espectacles, hi hagi en Quim, no hi hagi en Quim, i és aquest el camí que vam agafar, i és un dels principals de la productora, entre d'altres, dels principals. Actualment sí.
2: Un gran exercici, el millor, l'únic, vaja. A veure, tindràs temps per assajar? És una feinada.
3: No et preocupis, trauré el temps d'on sigui.
2: Fa por indagar dins teu.
3: Narcís! Són les 8 del vespre, m'he llevat a les 6 del matí, he tingut un consell interdepartamental. Ara, posar-me a indagar, què vols que et digui? Vull guanyar i guanyaré.
0: És clar, heu tingut gent, ara darrerament doncs, heu tingut amb en Ramon Madaula, però també vau tenir amb en Peyu. No sé, suposo que en aquest mundillo ja us aneu coneixent i actors que potser no tenen productora llavors s'acullen al paraigües dels serveis que els hi podeu oferir, no?
1: Exacte. Hi ha serveis de producció, però també fem distribució, també fem management, depèn de quina època, esdeveniments, són uns actes que toquem menys, però que quan hi som també ens hi sentim molt a gust i fas coses que realment el món privat és totalment diferent a aquest tipus d'actes privats, empresarials, etc, o per institucions, que també ens hi sentim a gust i també pots fotre coses molt xules. Sí, sí. Tot el que ens permet l'estructura i l'estructura personal, sempre som partidaris d'estar fincats a Quirbúcies, mantenir l'estructura que tenim sense voler créixer més del compte, abarcar el que podem abarcar, som els treballadors que som, i dins d'aquestes capacitats nosaltres anem fent i anem tirant.
0: No sé si és un cas una mica estrany, perquè suposo que les productores importants estan totes a Barcelona o a Girona, les capitals on hi ha l'activitat cultural. És clar, Arbúcies...
1: Bueno, si estem ficats a Arbúcies, bàsicament, perquè Teatre Garriga era Arbúcies, estaven a Arbúcies,
0: sí, i hem continuat
1: sent d'Arbúcies. No, jo crec que no som un rar avis, Hi ha moltes productores, siguin més grans o més petites, que no estan afincades a Barcelona ciutat, i avui en dia menys. Avui en dia, si vols tenir les oficines o si vols tenir un centre de treball a Barcelona o prop de Barcelona, o ho tens ja, o de la manera que estan els lloguers i tot plegat és molt complicat, llavors tothom ha de sortir fora.
0: O sigui, en aquest sentit potser és un avantatge, no?
1: Totalment.
0: No perquè vinguis d'Arbúcies, uns matats d'Arbúcies que no sé què porten.
1: No, jo sempre explico que és molt romàntic i és molt còmode viure a Arbúcies, més a més, en el meu cas, que jo visc a Arbúcies, visc aquí, el meu fill està aquí, tinc la família aquí, vull dir, és molt còmode. La
0: conciliació familiar perfecta.
1: És perfecta, passa que no deixa de que sempre has d'estar amunt i avall amb el cotxe, baixant no sé quants dies a la setmana a Barcelona, a fer reunions, a fer tràmits, el que sigui. Però, bueno, com tanta gent que treballa a altres sectors, que també ha de pujar i baixar, si no a Barcelona, a altres llocs, constantment, sí, això sí.
0: Sí, sí, bé, és una feina més de gestió que altra cosa, potser.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: I llavors, quan heu de fer... Em sembla que en el vostre local doncs, fins i tot teniu una mica d'estudi i feu gravacions, feu una mica de producció audiovisual.
1: Sí, havíem arribat a estar adaptat mínimament i si mai es necessita i s'ha de fer, ho podem fer-ho. Sí, sí.
0: Molt bé. Llavors, això, no només encarregueu les produccions pròpies, sinó que compteu amb d'altres artistes. Abans ho hem tractat una mica. Esclar, això... Com es conjumina, com vas a buscar una producció, perquè en un moment donat dius, va, tinc un catàleg de produccions, però esclar, de cara a un temps has d'anar planificant, perquè les produccions què dura una producció, més o menys?
1: Depèn, nosaltres sempre som partidaris d'allargar-les quan més millor, també per una qüestió purament empresarial, que si l'explotació pot ser molt més llarga
0: són
1: diferents, però clar, aquí hi ha diferents variables que fa que l'explotació pugui ser més llarga o no pugui ser, o més curta. Aquí hi ha diferents variables,
0: que, per exemple, el cas d'en Quim, que ara torna a recuperar temps, que és una obra que ja va tenir ser recorregut, però
1: exacte,
0: que ha anat una mica trompicons, suposo, també a redós de les intervencions que té en Quim a la tele.
1: Sí, l'espectacle a temps ja havia fet moltes funcions, havia fet funcions, havia fet molta gira, havia fet temporada a Barcelona, i estava molt explotada. El que passa que llavors sí que hi va haver un temps que es va compaginar la gira de temps amb la gira de Bona Gent, que és aquest espectacle que encara està girant actualment en Quim, que ja portem més de 500 funcions i que sembla que no tingui fi realment.
0: Sí, és que és la fórmula televisiva portada,
1: exacte,
0: al teatre, no?
1: Exacte, és un espectacle que agrada moltíssim, repeteix moltíssim a molts llocs, són moltes les poblacions i les ciutats i els teatres que hi hem anat dos i tres vegades, és un espectacle que cada vegada és diferent, mai és igual, i això el fa únic i té aquesta peculiaritat de que el puguem allargar tant en el temps i que ens funcioni tant i tan bé i que el mantenim, i és la joia de la corona. Un espectacle que porta 8 anys de gira i més de 500 funcions, ostres.
0: I no es nota l'esgotament del públic, de dir, va, aquesta fórmula està una mica, no?
1: No, en absolut. No. És, el ser cada vegada diferent, la gent li agrada molt, la gent el disfruta, la gent ve disposada, molta gent de públic, a voler explicar coses, a voler compartir les seves històries sense amagar-se'n, i això fa que el públic ens acompanyi constantment, i aquest any segurament farem prop de 50 funcions. Hem fet uns dies a Barcelona quan l'agenda d'en Quim li permet amb el rodatge del Foraster i tot plegat, no podem fer més funcions que un parell de setmanes a Barcelona, però cada any fem unes funcions al Teatre Borràs, ja fa uns quants anys que ho fem, són funcions que sempre s'exhaureixen les entrades, tenim molt públic, vull que no...
0: Però dius, és que clar, és que això no cal espavilar-se massa més perquè això funciona.
1: Exacte, és així, i en Quim s'hi sent molt a gust, el disfruta moltíssim, i treballa molt, molt a gust, llavors, el compaginem ara amb temps, perquè també tenia ganes de recuperar aquest espectacle, fa 15 anys, 2027 fa 15 anys que el vam estrenar, i en Quim ja feia temps que li rondava pel cap reestrenar-lo, amb una revisió del text, actualitzat, una posada en escena nova, una escenografia nova, etcètera, etcètera, i llavors va sortir l'oportunitat de poder fer aquesta temporada a Barcelona a partir del setembre, i per això vam decidir de tirar-lo endavant. Però en principi també aniran convivint els dos espectacles en gira.
4: I a vostès quan els hi queda? Quan els hi queda a vostès? No ho saben. Per experiència els hi dic que val més no saber-ho.
5: Escolti'm, perdoni'm.
1: Vull dir que no perquè estrenem temps, deixem de girar bona gent, ans al contrari, ja tenim reserves per l'any que ve, tenim confirmacions per l'any que ve.
0: Sí, sí, i llavors, a part, aquest mateix espectacle, no sé si teniu la versió castellana, o algun dels vostres espectacles el teniu?
1: Tiempo sí que havia fet la versió, o sigui, Temps havia fet la versió castellana, que va ser Tiempo, que el van fer amb Jorge Sanz, o sigui, ja fa també, farà més de 10 anys, i que va fer gira per Espanya i una temporada d'un mes i mig, al Teatre Alcázar a Madrid, sí. Però aquesta vegada no es contempla. No contempla fer versió.
0: No, he vist a la pàgina web i veig que sortia el Tiempo.
1: Sí,
0: i
1: exacte. Poders, sí.
0: Suposo que es deixa com un històric de produccions fetes, no?
1: Ah, exacte, sí.
0: Però aquesta fórmula, per exemple, del Foraster a Espanya, que també va fer la seva versió, i si sortim una mica de guió, aquesta fórmula poder no va acabar de triomfar tant com ha arrelat a Catalunya.
1: Sí, s'ha provat i de fet em sembla que era Televisió Espanyola i La Sexta que van fer el programa amb un format igual, d'acord, amb diferents presentadors, però pel que sigui, doncs no ha acabat de tenir la repercussió que ha pogut tenir aquí i no ha arrelat ni ha tingut l'èxit que ha tingut aquí. Aquí estem parlant de que ja porten 10 temporades i cada hivern quan s'emet fa uns tants percents d'audiència boníssims per lo que és la televisió avui en dia. I en digital igual, que són les reproduccions dels capítols després per la plataforma del 3CAT, doncs també fa uns números boníssims. Llavors, bé, té alguna cosa... que el fa especial, sí. I que fa que duri tants i tants anys. I... Sí, sí.
0: És gairebé forma part de la família.
1: Hi ha molta gent que diu, no forma part de la família, però hi ha molta gent que li diuen en Quim, quan anem a fer funcions, que és molt bonic, que això ens hem trobat al llarg del temps, o sigui, l'evolució de l'espectacle, l'evolució del Foraster i l'evolució del públic d'aquest espectacle i del Foraster, i dels últims anys cap aquí sí que ens hem detectat el jovent i un públic més familiar, i sí que és cert que moltes vegades li diuen a la gent, en Quim li comenten que sàpigues que els dilluns, el dia que s'emet el Foraster, és una de les millors hores de la setmana perquè agafem tota la família i ens asseiem tots quatre al sofà per veure el capítol del Foraster d'aquella setmana, i només per això ja és molt bonic.
4: Ai, Déu meu, i tu com et dius?
6: I em dic Marc.
4: Estàs treballant, Marc?
6: Sí, a l'empresa familiar.
4: De què és l'empresa, Marc?
6: Farà gràcia. De Gardró.
4: A casa teva no fabricareu això. Perquè és una merda, eh? Tu fas Gardró?
6: Fem Gardró ondulat. No aquest tipus de Gardró.
4: Tu veus que és molt mala qualitat.
6: Una merda, no?
0: Només hi ha una limitació. Els pobles. Que potser van acabant els pobles petits.
1: Sí, clar, a mesura que vagin fent pobles es aniran acabant, però bueno, em sembla que en porten 100 i algo, i vull dir, a Catalunya tenim 900 i escaig pobles.
0: Encara tenen marge, no?
1: De menys de 1.000 habitants no n'hi ha tants, però bueno, encara han quedat molts.
0: I si n'han d'agafar algun d'una mica més gros, potser també podria entrar, no? Però abans no s'acabin, encara falten temporades.
1: Sí, sí.
0: Però les temporades solen ser... són, em sembla, de 12 o de 15 episodis cada vegada.
1: Són de 18 episodis.
0: De 18 episodis.
1: Ai, perdona, de 16 capítols. D'acord? Això ho produeix Brutal Media, és la productora que produeix el Foraster, és qui té els drets del Foraster, i llavors hi ha l'equip del Foraster, que no té res a veure amb Garrilla, d'acord? Sí, el medi del seu equip, i hi ha la seva direcció, l'equip de guionistes, càmeres, etc, etc. Llavors, les temporades són 16 capítols que normalment es divideixen en 8 i 8, vale? 8 capítols, un any, i el següent any, uns mesos després, llavors passen els altres 8 capítols. S'ha de comptar que el rodatge d'en Quim, quan va de rodatge Foraster, cada capítol, entre anar, rodar el poble, tornar, escriure monòleg, preparar-lo, etcètera, etcètera, doncs són aproximadament més de 3 setmanes.
0: Sí, sí, 3 setmanes per poble.
1: Aproximadament, eh?
0: Més o menys, diguem, més o menys.
1: Normalment estan de gener fins al mes de juliol, ben entrat l'agost, hi ha anys, rodant la temporada, que llavors s'emet al cap d'uns mesos.
0: Sí, sí, sí. Llavors, és clar, és temps que ell no pot girar ni pot fer massa res, té que estar concentrat en això. Llavors vosaltres, doncs, dieu, què fem, no? Doncs és quan entren aquestes altres produccions.
1: Exacte.
0: Que llavors, com ho feu per seleccionar quins espectacles us poden encaixar?
1: Bé, de fet, sí que és veritat que ara sí que tenim la sort de poder seleccionar, com dius tu. Al principi va ser una mica més costós perquè la gent no et coneix, els autors no et coneixen, llavors has d'anar a picar una mica les portes dels autors que a tu t'agraden o que consideris que et podrien escriure un espectacle que amb el qual, en aquest cas, Garrilla se senti còmode. Nosaltres partim sempre a la base, autoria catalana, teatre d'humor, que expliqui coses, d'acord? I que tingui aquest punt comercial i popular que ens permeti fer, doncs, grans gires i que ens permeti poder fer una bona explotació a Barcelona. Si compleix amb aquestes premisses, doncs llavors, sabent això, vas a buscar. I va ser una mica la feina del principi, eh? Anar a buscar, estar molt atent.
0: El que et deia abans, aquests de poble, què collons volen?
1: Doncs va ser una mica això, fer una miqueta aquesta feina. La primera producció que vam... va ser una coproducció amb en Pep Plaza, també.
0: Sí, en Pep Plaza encara, també és un vell conegut.
1: Gira, també va fer forces funcions, temporada a Barcelona, amb el Ramon Madaula, i el que ha anat vinguent i el que vindrà, per sort. Sí.
0: Però sí, perquè és clar, això no s'atura. O sigui, tot aquest món és molt canviant i és clar, estar al dia és complicat, no? Saber quines són les tendències.
1: Sí.
0: No sé, el món de l'humor... sembla que fa un temps estaven molt de moda els monòlegs i allò, pujar dalt d'un escenari, deixar anar un escrit així més o menys enginyós que agradés a la gent, i això ha estat funcionant, però és clar. Potser la sublimació de tot això va ser en Rubianes.
1: Segurament va ser. Ha estat un dels grans monologuistes i això, sens dubte. Passa que això, molts cops, és... a l'hora d'escollir quines produccions, més que no pas el que tu pensis que li agradarà al públic, has d'estar convençut que a tu t'agradarà i que podràs formar un bon equip i que d'allà en sortirà un resultat molt digne i que també agradarà a la gent. Si tu estàs convençut d'això, segurament et funcionarà, més o menys, perquè després hi ha les casuístiques de mil, de que si a nivell de públic funciona, de que si trobes teatre per aquest programa, més... Bé, però sí que hi ha un punt de sort. Hi ha un punt de sort. Hi ha vegades que hi ha espectacles que dius, no m'hagués pensat que hagués funcionat tant, i d'altres que dius, bueno, doncs ha funcionat menys del que jo esperava. Bueno, és una mica de les peculiaritats d'aquest sector, d'aquesta feina.
0: Sí, que pots, allà el tema és que el que tu inverteixis més o menys ho puguis recuperar, i llavors si venen més bolos i la cosa funciona més bé, doncs fantàstic.
1: Exacte.
0: Però és clar, de tot el que heu arribat a produir, que no sé quantes obres heu produït, de quina xifra parlem, així a grosso modo?
1: De produccions?
0: Sí.
1: Home, ara, en total, amb els de Garrilla i tal, sí, més de 10 ja portem. Els vull comptar, no la seva memòria, però sí.
0: Sí, 10 produccions. Llavors, diguem-ne que totes han funcionat o n'hi ha hagut alguna que, sense entrar en detall de cadascuna?
1: No, totes funcionen. N'hi ha que tenen el que t'explicava al principi, n'hi ha que els hi pots donar una explotació més llarga i llavors fan més funcions, ergo, funciona més, i n'hi ha que, pel que sigui, doncs has de fer una explotació més curta i no pots fer tantes funcions i funciona menys. És una mica així. No, totes estem contents. Si et rodeges d'un bon equip, la meva feina, una mica, la de producció executiva, que seria una mica, és la de vetllar perquè les produccions totes tinguin un bon equip, i les parts artístiques, d'acord, ja sigui la direcció, l'adjunta de direcció, etc, etc,
0: que sigui gent solvent.
1: més que sigui gent solvent, doncs de que es lliguin, que s'entenguin i de que tots plegats es pugui crear un espectacle i es pugui pujar un espectacle que funcioni. Llavors és una mica, si tu parteixes una mica d'això, tens un bon text i tens un bon equip artístic, et funcionarà més o menys per el que et comentava, però tindràs un bon producte, que podràs anar a tot arreu que... i que te'l programaran més o menys, però te'l programaran. Sí, uh-huh. Sí, sí.
0: Clar, llavors fas tota la producció. Aviam, també el tipus d'espectacle que feu potser té un risc més petit, perquè no parlem d'un musical, perquè per exemple un musical sí que és invertir molts diners en un vestuari, en uns decorats, amb tota una infraestructura tècnica complicada. Que això sí que llavors dius, ostres, si això ens falla i no fem un volum de producció, de representacions, ens anem al canyet.
1: Sí, sí, no, està clar, està clar. Tot i que l'any que ve tenim una producció que s'estrenarà el mes de març, que es diu La Convidada.
0: Entrem en les primícies. O...
1: Això, les primícies. Que és una producció que són 7 personatges. No és una gran producció, però ja sí que són espectacles de mitjà format que ja requereix de tenir un equip important de gent tant a dintre com a fora escenari, perquè 7 personatges amb una gran escenografia, etcètera, etcètera, ja són paraules majors. Això serà una coproducció, no serà una producció totalment nostra, sinó que serà conjuntament amb Vitó, que és la productora gironina que s'encarrega de produir molts dels espectacles i coproduir molts dels espectacles que volten pel país i de l'organització del Festival Temporada Alta de Girona. Sí, ja... Farem conjuntament amb Vitó. Uh-huh. Sí, sí.
0: I llavors suposo que es representarà a Girona, farà gira potser a les capitals catalanes.
1: Sí, va, de moment aquesta producció que de la qual no et puc dir, m'agradaria molt, però no puc dir encara no. El repartiment,
0: no, però,
1: que és un aviam. Repartiment que sí que estem molt contents. Ens ha costat, perquè set personatges, tu t'imagines un repartiment, t'imagines un càsting, però llavors la gent l'ha llegit, li ha d'agradar, li ha d'entrar per dates. No és fàcil un repartiment de tanta gent que coincideixi i que sigui heterogeni, que et lligui i que... Però ho hem aconseguit, estem molt contents. Encara no te'l puc desvetllar, però bueno.
0: No, passa res.
1: L'espectacle sí que estarà dirigit per l'Enric Cambrai. De fet, va ser ell. Amb l'Enric ens coneixíem de ja fa temps. I l'Enric és un tio polivalent, és un tio que tant...
0: Però i a més un tio que els espectacles que ha fet, ostres, ha fet espectacles molt potents, alguns ell sol,
1: i
0: és algú que l'hem vist en musicals, amb l'Àngel Guillatzel.
1: Ha dirigit shows de gran format, uh-huh. Aquesta tarda parlava amb ell i està a Madrid, que està representant el seu Hamlet, l'està fent en castellà, un espectacle de molt petit format, però que és una delícia.
0: O sigui, ja l'havia fet aquí a Barcelona.
1: L'ha fet aquí, havia fet el Hamlet 1.0, 2.0, i ara uh-huh. Està a Madrid, l'està interpretant a Madrid, ha portat la gira i va portar la direcció artística de la Rigoberta Bandini. Vull dir que és un tio superpolivalent, un enamorat i un corrente del teatre. Llavors ell ens va fer la proposta aquesta, va dir, conec un espectacle que ha fet 2 temporades al West End a Londres, perquè l'espectacle és anglès, vam comprar els drets, i
0: aquesta és una comèdia... Una altra, els drets.
1: Exacte, és una comèdia que crec que pot encaixar molt bé i m'agradaria molt fer-la amb vosaltres. Vam començar a parlar, ens la vam llegir, en Quim li va agradar molt, i vam dir, hòstia, doncs va, tirem endavant, què hem de fer? Llavors va ser quan vam anar a picar a la porta de Vitó Produccions per fer-la conjuntament. Vitó la van llegir, els va agradar moltíssim i ens vam entendre i la fem entre tots dos. Comença el 29, em sembla que és el 29 de març de l'any que ve, entra a Barcelona, fa temporada fins al mes de juny i llavors a la tardor del 27 farà gira pel territori.
0: Sí, no, però aquestes coses, clar, tenen el seu procés, s'haurà de fer els assajos, s'ha de fer tota la producció de l'espectacle, i llavors buscar on es podrà girar i tota aquesta història. Clar, això és un encaix que aquestes produccions sempre van d'un any per l'altre, potser.
1: A 3 anys vista estem
0: treballant. A 3 anys vista.
1: Sí. Nosaltres el projecte que tenim és a 3 anys vista.
0: O sigui, ja porteu 2 anys endarrere parlant, movent el tema.
1: No, portem més d'un any i estem... A part d'aquesta que et dic, hi ha una altra producció que s'estrenarà l'any vinent, també, que és un nou text d'en Ramon Madaula, que tampoc et puc dir el repartiment, però és una cosa més petita, però s'estrenarà l'estiu vinent,
0: vale.
1: Dins el Grec de Barcelona, el Festival Grec, I aquesta girarà a la tardor del 2028. S'estrena l'any que ve, fa temporada l'any que ve a Barcelona, durant l'estiu, durant el
0: temps. Serà...
1: I fins a la tardor del 28 no podrà fer gira, i ara estem ja tancant la gira del 2028, sí, és a dir, que sí. Es va a 2 o 3 anys vista.
0: Sí, però, sí. Per exemple, el Tigre i els Bons ja estan morts? O,
1: no.
0: O aquestes produccions encara es aniran fent?
1: No, estan morts, el que passa que sí que per... una evolució natural, els actors també i les actrius els hi van sortint feines i llavors
0: han d'anar a buscar finestres.
1: Correcte.
0: Per quan es pot
1: del
0: fer.
1: Del Tigre ens queden unes funcions i llavors dels Bons també ens queden una desena de funcions ara a final d'any, que tant en Buixaderes com en Madaula tenien, i l'Anna Casals tenien un petit forat d'unes setmanes per poder incloure funcions, i és on te les hem inclòs i és una desena de funcions que farem, i llavors sí que hi ha que ja quedarà finiquitat.
0: Però també és un espectacle que el vam poder veure, i que jo crec que té força recorregut, és una obra que està bé.
1: N'ha tingut molt, vull dir, va fer una temporada molt bona a Barcelona, vam estar al Teatre Poliorama, i haurà fet més de 50 funcions amb gira. Llavors, avui en dia fer 50 funcions és un èxit. Antigament, fa uns anys enrere, segurament parlaves amb la gent, i 50 funcions era lo normal. Avui en dia fer 50 funcions pel territori i ja és un èxit. Ja molts cops ja no és lo normal. O sigui, a l'hora de fer els pressupostos d'explotació, les productores ja molts cops ja no contem ni 50 funcions de gira, sinó ja que contem menys, perquè costa, cada vegada costa més que es programi pel territori, i llavors cada vegada hi ha menys funcions. És una mica la realitat.
0: Darrerament es parlava molt de que el teatre feia com una revifalla, que cada vegada hi havia més gent que anava a veure espectacles teatrals, però per el que m'expliques sembla que moure's per segons quin àmbit costa. Com està això en general?
1: Hi ha aquesta dualitat, jo crec que el sector, a Barcelona per exemple l'any passat es va traspassar la barrera als 3 milions d'espectadors. ADETCA, que és l'entitat, l'associació que agrupa les productores que estem nosaltres, estem a dintre, i les sales de teatre, estaven contentíssims perquè per això es va superar els 3 milions d'espectadors, uns números boníssims. No han fet més que créixer els últims anys, sobretot d'ençà de la pandèmia, que va ser una sotregada molt bèstia.
0: Sí, esclar.
1: Pujant i batent...
0: Va ser una sotregada per tothom.
1: I batent el rècord aquest dels 3 milions. El que passa que sí que és cert que va una mica en detriment del que és l'explotació pel territori. Antigament, no sé quines són les raons, però antigament es programava més. Es programava més. Hi ha tot un circuit de teatres públics o privats, que aquests sí que continuen programant, però llavors hi havia tot un circuit de teatres més petits que programaven esporàdicament. Per les festes majors es programava molt teatre abans.
0: Antigament la Diputació de Girona, les diputacions en general, tenien partides per ajudar els ajuntaments en aquest aspecte, i potser això s'ha anat perdent?
1: No crec que sigui una qüestió d'ajuts de l'administració. L'administració té diferents eines, encara avui en dia, que ajuden tant a les administracions com a les companyies perquè puguin girar. Jo crec que és una qüestió que hi ha canvis, i com tu comentaves abans, el públic ha canviat, tot ha canviat, doncs ha canviat una mica el concepte a l'hora de fer gires, a l'hora de programar. Els teatres de Barcelona han canviat avui en dia. Hi ha el que se'n diu la multiprogramació, abans això no hi era, d'acord? Entres en un teatre i a l'hora de concebre l'escenografia tu has de pensar que després de tu actuaràs a les 8 del vespre, que tindràs l'hora bona, però és que a les 10 hi haurà algú altre darrere, llavors tu tindràs mitja hora amb els teus tècnics per decantar tota l'escenografia, perquè llavors ha d'actuar-ne un altre.
0: Una mica com els concerts, que actua un grup i després n'actua un altre i han de moure...
1: Tema música, tampoc fa tants i tants anys que la música ha entrat als teatres. Fa tants anys que els músics es nodrien dels concerts i de la venda de discos, bàsicament, i de CDs.
0: Sí.
1: I això ha canviat molt avui en dia. Avui en dia amb les plataformes he sabut que els ingressos venen dels concerts del directe, i tots són molts festivals, hi ha molts festivals de música, que està molt bé que així sigui, i la música ha entrat els últims anys amb molta força dins els teatres i dins els auditoris. Està molt bé perquè complementa la programació teatral, però això lògicament va en detriment
0: de
1: l'oferta teatral que puguis tenir, i ja hi ha equipaments on la programació de música en directe és un tant per cent molt, molt alt de tota la programació, ratllant el 50%. Llavors ens fa que hagis de conviure. Això, juntament amb que hi ha molts equipaments de que no s'han renovat, de que tècnicament no estan adequats, llavors a l'hora de fer-hi qualsevol funció doncs és un, té un cost
0: extra perquè s'ha d'adequar,
1: etc. Tot el tema Ateneus, centres parroquials, etc. Jo sóc un gran defensor de que ho notes, quan encara n'hi ha i són entitats i són que agrupen un gran nombre de gent que de forma voluntària et tiren endavant una programació, i fa que aquella població, aquella ciutat, doncs
0: tingui la seva
1: programació. Això també ha anat baixant pels motius que sigui que no els sé, però n'hi ha molts que han anat tancant o que han desaparegut. N'hi ha algun altre que
0: ha fet una revifalla.
1: Que ha fet una revifalla, està clar. Vull dir que tot això són símptomes. Les festes majors abans es programava molt més teatre que ara. D'acord? I et dic, jo crec que la música ara es programa molt més que abans, en directe, i llavors, bueno, fa que pel territori hi hagin menys funcions.
0: El pastís es reparteix amb més oferta artística, i això fa que el teatre doncs vagi perdent una mica de quota. No perquè no hi hagin espais o hi hagi possibilitat de fer... A banda, i tornant a lo que deies abans dels locals que han de fer multiproducció, doncs també us trobeu que potser això dificulta la manera de plantejar els espectacles, que han de ser espectacles que siguin lleugers, que siguin fàcils de... que siguin versàtils a l'hora de poder-los muntar i desmuntar.
1: Això està clar, això és una qüestió de, com deia abans, quan fas el pressupost d'explotació, t'ho has de tenir en compte. Si tu vols fer un espectacle de mitjà format i la convidada, per exemple, doncs és una escenografia que és una casa de dos pisos, una casa anglesa de dos pisos. Si tu vols fer una casa anglesa de dos pisos, necessites una escenografia que necessitaràs, doncs no sé quant personal per muntar-la, per desmuntar-la.
0: Hi ha una fusteria,
1: sí, gira, sí. Doncs és clar, molt més gran, i llavors t'agafaran a molts menys llocs. Bueno, és una aposta
0: més arriscada.
1: Més arriscada, però que si es pot fer i es vol fer, doncs per què no? Et volia comentar una cosa i ara m'he perdut arrel de lo que comentaves de la multiprogramació.
0: Sí, de les sales aquestes que doncs combinen diversos espectacles.
1: Exacte.
0: Al moment.
1: És jo això ni ho critico ni ho deixo criticar, eh? Les coses canvien i el món del teatre i de la cultura és canviant com tots, i llavors no queda més que adaptar-te. Abans les explotacions eren molt més llargues també, d'acord? Entrar 3 mesos en un teatre a Barcelona era comú, ara costa molt ja. Estar 3 mesos en un teatre ja costa molt, i els teatres de Sake ja t'ofereixen moltes menys setmanes, vol dir que tens menys dies per portar-hi públic, vol dir que tens menys dies per fer calaix, ja. Calaix català.
0: Sí, sí.
1: D'acord? Llavors és molt més arriscat, però clar, hi ha tanta producció, perquè de producció n'hi ha molta, ells han de jugar amb aquesta multiprogramació que et dic per arribar a molts públics, perquè hi ha molt públic que avui en dia no anirà a veure una obra de teatre convencional,
0: sí,
1: manera,
0: sí, sí,
1: però sí,
0: sí.
1: Sí que anirà a veure doncs aquell youtuber que fa una xerrada i que,
0: sí, que
1: s'acaba sempre muntant un show i que també arrossega molta gent i que està molt bé que sigui així. I llavors doncs els teatres lògicament ho volen fer cabre tot i doncs has de fer,
0: bueno, necessiten que el teatre estigui sempre ple al màxim de temps possible.
1: Totalment,
0: però clar, el model a Barcelona o Catalunya és diferent del que hi ha a Madrid, que hi ha grans produccions, que potser és un... clar, veure espectacles com el del Joan Pera i el de... ostres, el que va estar tants anys...
1: El Paco Morán.
0: Això, el Paco. Com has dit?
1: En Joan Pera, l'Estanya Pareja.
0: L'Estanya Pareja, exactament.
1: Exacte, que va fer, sí, sí.
0: Doncs van estar com 3 o 4 anys.
1: Molts anys.
0: I dius, i això com és que... Bé, sembla que en aquell moment va funcionar això. Ara, avui en dia, a Barcelona és inviable?
1: Més que inviable... sí, primerament que ara la gent té molta més oferta que abans, d'acord? També va ser un rar avis en la seva època, eh?
0: Sí, va ser una cosa
1: molt més llarga, però també va ser, va enganxar en un moment amb aquella parella que entrava molt bé, i bueno, és allò que comences la roda i allà doncs cada dia hi

0: professionals, molt més grans, que porten molt públic, que poden estar molts i molts mesos en cartell, si no anys. Aquí a Barcelona això costa més. Jo suposo que hi ha algú, sé que hi ha gent que ho ha intentat, sé que hi ha empreses que ho han intentat. El Mago Pop, de fet, una de les seves intencions amb el Teatre Victòria és això, crear un pol a Barcelona, un punt important, saps?, per portar produccions estrangeres i que puguin tenir una llarga explotació aquí a Barcelona i que la gent vingui a Barcelona expressament al Teatre Victòria a veure aquell espectacle o al mateix Mago Pop.
1: Sí.
0: El que passa que és veritat que és diferent. O sigui, Madrid a Barcelona no té res a veure. S'assembla molt més, doncs, al West End de Londres,
1: sí, tot i que no hi arriba, no? O un Broadway, no?
0: De Nova York.
1: Tot i que Broadway em sembla que també...
0: No, per suposat, Sí. No hi arriba, però bueno, sí que han sabut crear una indústria que aquí a Barcelona no hi és.
1: Mm-hmm. Bé, doncs, jo crec que ens hem fet ja... Portem ja 40 minuts de xerrada. Bé, i el futur, com el veus? Sí, ja ràpidament, per fer una pinzellada, el veus bé, no? Des de República de Guerrilla o Guerrilla,
0: sí,
1: Produccions?
0: No, nosaltres continuem treballant amb moltes ganes. Tenim, això et dic, tenim diferents produccions en dansa que s'estrenaran tant aquest any com el 2027 i amb projectes nous, amb ganes de continuar, amb ganes de no parar. Sí. Llavors el públic és...
1: 25 anys més.
0: 25 anys més, home, i tant, pot ser. 25 anys més. El públic serà qui dirà si llavors ens acompanya o ens acompanya, però sí, de ganes i de projectes n'hi ha molts. En Quim té moltes ganes d'aquesta etapa nova de produccions, li agrada molt, també se l'agafa, li agrada llegir els textos, qui pot interpretar-ho, qui no pot interpretar-ho, qui pot dirigir-ho,
1: que participa també en el procés,
0: participa moltíssim en
1: tot
0: el procés
1: del projecte.
0: Llavors és una línia molt... Que hi hem anat arribant a poc, però jo crec que ara ens hi sentim molt a gust, la gent ens coneix, sap la manera que tenim de treballar a Guerrilla, ens comencen a conèixer, i això quan passa és molt bonic, perquè saben que els... que tractem bé tothom, que...
1: aquests tothom. Celebrats d'Arbúcies no, són professionals.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, David, moltes gràcies. Gràcies per... Bé, i per avançar-nos, tot i que no ens pots explicar massa cosa,
0: ja
1: jo ho entenc.
0: Però no, i no es pot. Ja.
1: No, perquè també hi ha temes contractuals i tot això. No?
0: Exacte.
1: Per tant, moltes gràcies, David.
0: Si les xarxes d'aquí poc i ja es aniran sabent.
1: Molt bé, doncs estarem pendents.
0: Molt bé, gràcies.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar del festival Villa Margarita. Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta, a la Meteo Xavier Soler, a les recomanades Marta Rubio, a la secció Ricardo Mejía i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència especial de David Grau a l'entrevista. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iBooks, Facebook i a Instagram. També al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603 487

129. Amics i residents, és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: Amadeu, saps que jo vaig anar a les colònies d'Arsèguel fa molts, molts anys, quan era bastant més jove que ara.
1: De debò?
0: Sí, sí, tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
1: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
0: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
1: Ep, llum vermella, comencem.
0: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les zones i per la xarxa.
0: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
1: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari i Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
0: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsèguel per a joves intèrprets de folk.
1: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
0: Som-hi, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de X, del nostre canal de Telegram. I ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els qui ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de crossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons amades.
0: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica

0: El panorama de la música d'arrel, els Pirineus i tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Tallers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural TRAM, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el Folk a l'Escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'Escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les Illes, del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Pelaez Dolcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara celebrarem els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un embalat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals, i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més que doncs, serien professors de les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquests primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple d'orgull, de satisfacció, i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen, jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies,

0: o piscina o riu o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada d'acordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
1: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
0: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets característics que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans, que toquen generalment, toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien: per què no els separeu per edats? No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quan els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir, ens ho vam posar més difícil, no de dir: bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies, sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món, i per tant havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant. Això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors, i s'orquestra sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballa en paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té a veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de poder haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent, i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creen un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
1: Les colònies

0: celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
1: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant, i a més amb un nivell tècnic molt, molt, molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que sigui de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina de lo que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent. Pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
0: Moltes gràcies, Isidre Peláez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
0: Una tasca la d'Arsega l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida, a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Ampostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar a l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues, és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Ampostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
5: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
3: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
6: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Baix Montseny, nova colla de 7.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la cama de 9, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de 9 a Valls. En la gama de 8, els saballuts de Sabadell, els marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els gausacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Bordegassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la jove Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els xiquets de Tarragona, la jove de Barcelona i els cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gama de 7, els escaldats de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els escardats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera de Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gama de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb Veus de Dona i Aroma de Mar. Des de les Illes ens arriben les Pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: Energia pura la dels Trèvol, gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la santa o el sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, d'ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut: cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retaulons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle: la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna, amb en Francesc Sánchez Carcassé. Són els cants de taverna.
2: Festa, festa.
6: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa arran de mar s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Havaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Havana, Arjau i Les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de tots dos grups d'aquesta cantada, Les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arjau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa Alfons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia, el calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes de festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades en fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa, sens dubte, va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per a estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i, per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra 4 fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa ben sucada amb oli i s'encén. Si la flama

0: volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Copla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 53%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 54%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 54%.